0: Radio Ibiza. Cadena Ser.
1: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.
2: ¿Buscas un plan diferente? Disfruta del Day Pass de Hotel Puget Ibiza. Piscina, sol, buen ambiente y acceso a nuestro snack bar y restaurante para aprovechar al máximo tu día. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, importe canjeable íntegramente en consumiciones. Un día de verano diferente en Hotel Puget Ibiza. Reserva ya en el 971-344222 o escríbenos a mail@hotelpuget.com. Sujeto a disponibilidad.
1: L'illa està al límit. Més vols, més cotxes, més massificació, menys aigua, menys qualitat de vida. Aquest no és el futur que volem per a Eivissa. Per això, aquest diumenge 20 de setembre, sortim al carrer per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Vine a la manifestació convocada per l'Associació Joves d'Eivissa. Diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda, amb sortida des del passeig de Vall

0: Si estuvieron atentos el viernes pasado, ya nos dejaba un spoiler el director dictador de este club de lectura, Lluís Ferrer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: No sé si los oyentes llegaron a oírlo, pero cuando escuchábamos la sintonía yo oí algo como que toca musical o que toca música o algo así. ¿Me engañaron mis oídos o no?
1: No, ahora escúltate.
0: Algo me parecía.
1: Sí.
0: Y Diego Franco Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas, Víctor.
0: Maite Ferrer, buenas tardes.
3: Muy buen divendres.
0: ¿Y venís cantarines, bailarines o venís para la ocasión?
1: Nos vamos a echar un baile.
0: Para lecturas musicales que tenemos hoy, ¿o no?
1: Sí, a eso venimos.
0: Venga.
1: Llavors que miris el vostre canal d'Instagram i mos veuran aquí fent un ball i a TikTok. Sí. Els balls es pugen a TikTok, no?
3: No ho sé, jo d'això sí, no entenc. Sí, són massa bea.
0: Sí. Venga, ja que llevas zapatos de charol, Lluís, venga, pues sí, queda sí, tu, sí, venga, sí, el primer sí, baile sí, contigo. Sí. Te toca.
2: Es viernes y tu cuerpo lo sabe.
1: Sí, vamos.
0: Mira, no sabe por qué lleva el cansancio de toda la semana.
1: Mira si ho sap, que avui parlaré de 1001 discos que escoltar abans de morir. 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Que és una guia de referència musical editada per escrit britànic Robert Dimery, que va ser publicada originalment a 2005, i el llibre és un recull cronològic dels àlbums més influents, revolucionaris i significatius de la música popular al llarg de més de mig segle d'història. No es limita només a un sol gènere. Els temes que inclou són es rock, pop, jazz, blues, hip-hop, electrònica, punk, heavy, soul i música del món. Cada ressenya està escrita per un crític musical de prestigi i conté la llista de cançons de l'àlbum, dades tècniques de la producció, com el segell discogràfic, el productor, la durada, una nota breu que explica el context del seu llançament i per què és una obra imprescindible, fotografies de les portades i de vegades també imatges dels grups. El viatge musical comença l'any 1955, generalment en l'àlbum In the Wee Small Hours d'en Frank Sinatra, i s'estén cronològicament fins a l'any de sa última edició publicada a cada país. El llibre, perquè s'ha de dir que el llibre s'ha reeditat i actualitzat en moltes ocasions.
0: Tiene un trabajazo detrás.
1: Exacte. El 2000, l'original és de 2005, llavors s'ha revisat el 7, el 8, el 10, el 13, el 16 i el 21. I a cada nova versió, els editors eliminen una dotzena d'àlbums dels més antics per deixar espai pels llançaments més importants dels últims anys. Curiositats, els artistes amb més àlbums seleccionats solen ser els Beatles, en David Bowie, en Bob Dylan, Rolling Stones, en Neil Young i en Bruce Springsteen. Sorpresa.
3: Ni una dona?
1: No, en aquest cas no.
0: Bueno, pues mira, para la nueva revisión.
1: Però van inspirar totes les cançons.
3: Menys un punt per la selecció del dictador, perquè està clar que aquest llibre
1: espera que digui els espanyols. Espero que digui espanyols també. Perquè hi ha 6 edicions traduïdes, publicades en castellà per
0: aquest àlbum. No me diga Bertín Osborne ahora, por favor.
1: La podadora de Bertín Osborne. Por favor, quina gran cançó. Me compré un par de amigos, una novia y un perro.
3: Aquesta cançó, ho dius de veritat o t'ho acabes d'inventar?
1: Los amigos y la novia me dejaron, solo me quedó el perro que no tiene prejuicios y me acepta como soy.
0: Grandes letras.
1: Sí, vamos, això.
0: Venga, a ver.
1: Que les traduccions en el castellà de Grijalvo solen incloure discos clau de la música en espanyol d'artistes com en Serrat, en Camarón o en Joaquín Sabina. Aceptamos pulpo. Però sense dones.
3: Està clar. De qui has dit que és aquest engendre de llibre?
1: Bueno, són molts de crítics, però...
3: Crítics, homes, blancs, occidentals...
1: Exacte, caucàsics tots. Està coordinada per en Robert Dimery.
0: Pues Robert, que vaya abriendo...
3: Digue'm-li, perquè...
1: El llibre forma part de la sèrie de guies 1001 abans de morir, concebuda per l'editorial britànica Quintessence Editions, que inclou d'altres com 1001 pel·lícules que veure abans de morir, 1001 llibres que llegir abans de morir o 1001 còmics que s'han de llegir abans de morir. Aquest està molt bé. Aquest està molt bé, el còmic està molt bé. A internet es llibre inspirat projectes...
0: Bueno, antes 100 còmics. En David Formentera, producto local, primer 100 còmics, y luego ya si eso nos vemos a los 1001 de estos.
1: També, exacte. Producto local. Mira, farem un programa de TV hospitiusos també un dia d'aquestes. Mira, mira, ara m'ha vengut.
0: Vamos cogiendo ideas, vamos dejando de ver.
3: Aquí ni es vota ni es consensua
0: pim pam. ¿Quién ha dicho aquí? Ya llevamos 3 semanitas de temporada y creo que desde el primer momento se dejó claro que aquí democracia, la justita.
1: La democràcia està sobrevalorada.
0: No.
1: A internet es lleven inspirat projectes comunitaris massius i el més conegut és el lloc web 1001 Album Generator, que és una plataforma on és gratuada, on els usuaris reben un disc cada dia de la llista per escoltar-ho, ressenyar-ho i puntuar-ho, creant clubs d'escolta globals. És un tot important, que són 1000 pàgines, però es val molt la pena. Encara que també s'ha de dir que, de fet, tenc per casa una edició promocional gratuïta que regalava la Coca-Cola, que eren 101 disc que escoltar abans de morir, que és molt més manejable.
0: Bueno, claro, la versió más ligerita.
1: Sí.
0: Bueno, pues así empezamos. ¿Quién va? Íñigo, Maite, Íñigo.
4: Pues yo, ya sabéis, cómic. Yo os traigo el pequeño libro del rock, que está escrito por Hervé Tanquerel. Y
0: pues, ojo que un cómic de música ya tiene su
4: hay muchos de biografías de,
0: claro,
4: de
0: figuras artistas, pues quizás figuras, sí, pero ya tiene la historia ya,
4: pero sí es que este además es que está muy bien. Está publicado en 2007 allí en Francia, aquí en 2014, y luego hicieron una revisión en 2021 del mismo libro, el mismo autor, Tanquerel. Y
0: título, no sé si nos lo has dicho.
4: ¿Cuál?
0: ¿El título?
4: Sí, El pequeño libro del rock. Uh-huh. El pequeño libro del rock, publicado por Norma Editorial. Y además, Tanquerel ha hecho, también para el que le guste otro tipo de música, ha hecho El pequeño libro de la Black Music, que este no lo dibuja él. El pequeño libro del rock sí lo dibuja Tanquerel, que me parece un buen dibujante, pero El pequeño libro de la Black Music lo dibuja Apolo, que es un dibujante excepcional. A mí me flipa. Prefiero el rock, hablando de música, ¿no? Entonces me gusta más el libro del rock.
0: Pero no te he conquistado por el contenido y otro por
4: el... Claro, pero visualmente dibujo. El libro de la Black Music es tremendo. Tiene más, tiene, creo que nos han publicado aquí, pero tiene del pop, de la música electrónica, etcétera, etcétera. Están publicados en Francia, pero aquí solo están publicados estos. Y pues aquí, como curiosidades, por ejemplo, os leo las primeras viñetas del libro, del pequeño libro del rock, ¿no? Que las primeras, la primera viñeta dice: 1915, el fabricante de máquinas tragaperras de Chicago, Automatic Machines and Tools, lanza el primer jukebox de discos. En 1922, la cantante de blues Trixie Smith es la primera en grabar las palabras rock y roll en su canción My Baby Rocks Me With One Steady Roll. En 1931, Adolf Rickenbacker, o Rickenbacker, o...
0: Rickenbacker. Un momento, ayuda, Luis, ¿cómo se pronuncia?
4: Rickenbacker.
1: Baker, por deformación profesional.
4: Pues bueno, ¿sabías que en 1931 Adolf Rickenbacker inventa la guitarra eléctrica, la frying pan? Y en 1935, el 8 de enero, nace en Tupelo, Mississippi, Elvis Aaron Presley. Su gemelo, Jesse Garon nace muerto. En 1938, Robert Johnson, del que se decía que había vendido su alma al diablo para convertirse en el mejor bluesman de su generación, muere a los 28 años en circunstancias misteriosas. Y en 1948, Les Paul, el guitarrista, luthier e inventor, sufre un accidente. Pide que le escayolen el brazo izquierdo en un ángulo de 90 grados para poder seguir tocando. Esas son las primeras viñetas.
0: Que ya empieza fuerte, ya empieza con capítulos del rock y de la música.
4: Es brutal. Y tiene, pues eso, es todo hasta nuestros días, pues una serie de historias, de curiosidades, de mitos, de gente que además no conoces, porque claro, la investigación es exhaustiva, y aunque hayas escuchado mucho rock and roll y leído mucho de rock and roll, siempre dices, hostia, ¿y este de dónde sale, no? Y entonces empiezas a investigar un poquito más, y vamos, es absolutamente recomendable. Y si a los oyentes pues les gusta más la Black Music, pues tienen ese otro.
0: Tienen varios estilos,
4: así que ahí lo dejo.
0: Está listo en alto, Maite.
3: Sí, el que passa és que jo el que faré serà canviar una mica d'enfocament.
0: De momento, Íñigo tiene mi punto hoy, tengo que decir, yo ya lo siento.
3: Bé, és que després de la meva victòria...
1: Un professional de la radiofórmula com tu, Víctor, que por Dios, bueno, por favor, Por favor.
3: A veure, l'Ots.
1: No m'esperava això, eh?
3: Ai, apa.
1: No
0: Ai, te lo di la setmana passada con el resplandor, ja està. No puedes ganar sempre.
3: Home, però després va venir sí, el Niñigo i va acabar guanyant ell,
1: aquí mucho dictador, però em passa tothom aquí per la dreta i per l'esquerra.
3: A veure, jo aquí vaig a fer una petita crítica constructiva contra el dictador, perquè...
1: Ja començam,
3: s'altre. L'altre dia diu, parlarem de música. Clar, de música. Es pot parlar de música de moltes maneres.
1: Sí,
3: era d'esperar que dos puretes com ells portassin recopilatoris. Els millors discos que hi ha que sentir abans de morir, la història de no sé què. Clar, també es pot parlar de música des d'un altre enfocament. Per tant, jo el que porto és una autobiografia escrita per en Mark Oliver Everett, Mr. E, el cantant de Eels, que es titula Coses que los nietos deberían saber. Mal? Aquí es parla de música, sí, sense fer aquests llistats que poden arribar a ser pesats o avorridors.
1: I misàntropes.
3: I exactament. I ell el que fa és explicar la seva vida i com la música, en el seu cas, ha servit per marcar-li un camí de redempció, perquè la seva vida està marcada per una sèrie de tragèdies. Mor son pare, la seva germana se suïcida, sa mare té càncer i també es mor, té una cosina que mor en els atemptats dels 11 de setembre als Estats Units. Sí, però encara que tenga tot això, ell explica que sa música per ell és un refugi, i per tant, encara que hi hagi tanta desgràcia acumulada, el que fa és primer donar-nos una banda sonora, perquè al llarg del llibre mos va assenyalant cançons que quadren amb aquest moment vital que ell està narrant, i a més mos dona un missatge d'esperança d'aquesta música que l'ajuda a trobar un camí, que serveix com a refugi i que sa vida continua. Que això, quan un té hores baixes, llegir aquesta biografia editada per Blackie Books en 2009, en traducció d'en Pablo Álvarez Ellacuría, que jo m'agrada sempre mencionar els traductors, perquè quan fan bona feina, hi ha que dir-ho.
0: Sí, este verano lo comentamos, que siempre pasa muy desapercibidos cuando lo hacen bien.
3: Exactament.
0: Cuando lo hacen mal, se las llevan todas.
3: I dins d'aquestes una mica avorridores obres que han recomanat els meus companys de taula...
4: Oye...
3: Que,
4: sí. No has leído El pequeño libro del rock, entonces ¿cómo puedes opinar?
1: Ni mil i un llibres que llegir.
3: Però són uns llistats de dades històriques,
4: no
3: de discos.
4: El de Lluís sí. Te voy a regalar El pequeño libro del rock para que veas que no. Que
0: hombre, El pequeño libro del rock ya suena más ligero que mil y un.
4: Claro.
1: Y porque no ha visto el tocho.
4: Claro, un tochaco ahí de selección, una página, una selección. No,
0: si regalas la elección de Lluís, regálala con trípode.
4: No, o sea, El pequeño libro del rock, diga lo que diga la señora Maite Ferrer, está muy bien y es muy divertido, o sea, te cuenta muchísimas anécdotas. Entonces...
1: Sí, però n'hi ha una que no enquadra, perquè en Robert Johnson, jo tinc entès que no va morir en 28 anys, sinó en 27, que és el primer membre de l'il·lustre club de 27.
0: Sí, de ser que luego se unieron unas cuantas estrellas del rock más.
4: Mira, claro, murió a los 27 años.
0: Ah, es que antes has hecho mal la cuenta, antes nos has dicho 28.
4: Murió
0: a los 27 como Kurt Cobain, como Amy Winehouse, como todos estos.
4: En 1938.
1: Ah, havien de escriure molt en els 28.
0: Aclarado.
1: Però mira, això em dóna idea. Mira, ja farem un programa nomenant gent dels 20. Sí, ja en parlarem d'algú d'això, escolta.
3: No en parlarem mai.
1: Ja
3: tu m'ho envies instruccions,
1: mano
3: militari, i naltros s'han de complir.
1: Com en Poder-los de l'Aclo.
3: Que si voleu alguna cosa que no sigui un llistat de dades històriques o un llistat impossible d'escoltar els mil i un discos abans de morir, teniu autobiografies de bons cantants, de grups una mica alternatius, no amb Bertín Osborne ni aquestes coses que mencionava abans, que són interessants i que, a més, ajuden una mica a elevar l'esperit quan estàs en vores baixes. Per tant, Coses que los nietos deberían saber és un llibre que és molt recomanable.
1: Però la podadora d'en Bertín Osborne és una cançó superoptimista.
3: Mira, es poden llegir el teu llibre escoltant la podadora d'en Bertín Osborne.
1: Per tant, ses manes directament.
3: Aquest apareix.
0: Bueno, pues que de momento tenemos tres grandes propuestas, esas cosas que los nietos deberían saber, la autobiografía de Mr. E. Tenemos por parte de Lluís Ferrer mil un discos que tienes que escuchar antes de morir, si vas a tener una vida larga y tienes
1: sí,
0: tiempo.
1: Sí o sí.
0: Y luego tenemos El pequeño libro del rock. Mini.Íñigo, tengo que decirte, hoy a mí me ha ganado. Íñigo Franco Benito, Lluís Ferrer, Maite Ferrer, gracias a los tres. Buena semanita, el viernes que viene ya veremos si seguimos peleándonos o si venís de mejor rollo. Venga, buenas semanas.
4: Oye, y la primera aparición escrita de la palabra funky data de 1784.
1: ¿Cuándo? Agarrame con
0: un ratón. Un dato que no sabíamos.
5: Láser, el sonido de la vida.
0: Y discutiendo con nuestros miembros del club de lectura, pues se nos ha ido el tiempo. En un minutito llegamos a las 2 de la tarde, así que nos vamos yendo porque vienen ya los servicios informativos con toda la actualidad, y a las 2 y 5 lo más cercano en hora 14, Baleares. Y con esto y por hoy, para Vice y Formentera, regresamos el lunes, como siempre, 12 y 20. Les hablo encantado, Víctor Guerrero. Disfruten del fin de semana. El lunes nos escuchamos.

Menys aigua, menys qualitat de vida. Aquest no és el futur que volem per Eivissa. Per això, aquest diumenge 20 de setembre, sortim al carrer per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Vine a la manifestació convocada per l'Associació Joves d'Eivissa. Diumenge 20 de setembre a les 6 de la tarda, amb sortida des del passeig de Vara.